E bonjour, anei, ane, escuta, dui contas d'Ardezzo sobre lo diable e lo zava, surti di llibre Conte Populaire de l'Ardèche, de Sylvette Béraud-Williams.